0: i les reis socials i tota la història fa que tot això ho veges i digues, ostres, m'apetit, jo vull anar a Sicília, al sud, més sud, més sud d'Itàlia. Allà hi ha uns espectacles pirotècnics que dius, ostres, jo tinc que veure una vegada en la vida. Si ho conec per les reis socials, per tal, per veure que tenen coses molt bones, no? Però la tomatina és una...
1: La tomatina és brutal, és una lliga, però part, no només ara, fa molts anys que la tomatina és una lliga mundialment coneguda.
0: En València hi ha coses molt xules i en la comunitat hi ha festes, a banda de les falles, evidentment, i moltes coses més guai, però la tomatina competeix i mira els ulls a les falles, eh?
1: No fa falta traduir-la.
0: No són els Sant Fermín ni res, la tomatina és un rato d'una hora que dius, com pot ser? Pues mira.
1: Que de fet ja s'ha acabat, acaba la una.
0: Sí.
1: Ara estaran
0: i orgullós de que siga en València i que siga un poble que està al costat de València. I tenim que sentir-se molt orgullosos d'aquestes coses tan, tan xules i ja està. I a banda, no sé si la tomata se pagarà o no se pagarà, però si se paga, pues mira, algun llavor guanyarà algun duro que es guanyarà.
1: Sí, este any de una empresa d'Extremadura, de Don Benito.
0: No estan patirà, da igual, que sea Don Benito. Tu t'imagines si fora... Sí. El tío Bollo vinga a la melona, no podria ser.
1: No.
0: Però bueno. Però mira, Paterna, per exemple, que jo... Paterna, sí. Per exemple, avui té una cosa molt xula també. Paterna té la seva corda. Paterna és cultura de foc. Entonces és molt bonico i sa cultura de foc que fa que ensenyes a la gent. A mi m'encanta que la gent aprenga. Entonces tu vas a Paterna i avui tenen algo que me parece espectacular. I n'hi haurà algun cas que diguen, ja està el de los petardos, tal i qual. Pues sí, no, t'avisa el que està pensant, ja està el de los petardos, no està, està i estarà. O sea, he venido para quedarme. Por de 30 anys, o sea que... Paterna cuida i mima el art de la pirotècnia. Per què? Pues perquè la corda de Paterna, que totes les dies n'hi ha en el coetòdrom, corda de les penyes i tal. Avui, per exemple, n'hi ha corda querubí, corda infantil i corda juvenil. Què significa? Que tu, als xiquets d'allí del poble, els ensenyes la cultura del foc, els ensenyes a manejar el coet. No, que no pensa ningú que els nanos, els querubins, que tenen 8 o 10 anyets, tiren, és fets exprofesso per a ells i tal i qual. Lo que fas és fer-los comulgar la cultura del foc, fer-los respetar el foc, fer-los entendre el foc i fer-los com tenen que vestir-se en Paterna, quina roba tens que portar, per no córrer ningú perill i convertir el foc en un espectacle, que és el que és Paterna.

0: que no competís contra Vetera. Encara que ells dos sí que competeixen, jo, com aficionat a la pirotècnia, m'alegre de competir. Per què? Pues perquè totes les cordes, quan competeixes, creixes més, te piques més i disfruta més l'espectador. Vetera és diferent a Paterna, totalment distinta. Vetera va tot en cordes i és preciosa. La corda del gos que fa Vetera després. Una corda que no ha anat encara, que m'han convidat mil anys, és febrer, i és la corda de Bocairent. La de Bocairent, ojo, cuidado, la corda de Bocairent és una barbaritat. O sigui, les cordades, crec que la gent no s'ho crega, és tradició, molta tradició de València. Més que correfocs i coses d'aquestes, la corda és molt nostra. Com la despertar, que molts pobles en falles fan despertar. En festes de poble, molts pobles fan despertar. Tot el que és cultura de foc. Però és que la cultura del foc n'ha que ensenyar-la. En vez de matar-la, que molta gent diu, fuego, no, no. O sea, però que no m'inventem a tot la pólvora, mai millor dit, eh? O sea, tu saps quan fer una... El Levante, el diari, fer una encuesta fa milions d'anys. ¿Cuál es el acto favorito de las fallas? Però no dels fallero, eh? ¿Cuál es el acto más multitudinario y que más... Tu entrevistar esa gent...
1: És que és evident.
0: De mascletades.
1: Home.
0: Claro.
1: És que és evident.
0: I entonces el element diferenciador tal i qual, i molta gent te diu, i ara comença a travegar el mateix debat. ¿Per qué San Fermín toches tot el món? Jo no vaig a competir contra San Fermín, jo me negue. O sea, y como os tenemos una festa, pero es que igual la tua festa no es tan televisiva con San Fermín. O sea, una masqueta per la tele, una masqueta per la tele no es una masqueta en directe. Una masqueta per la tele, si no vibres el fum y tal, y no lo matéis. San Fermín, ni Hemingway, ni el Sun Sun Corda, ni la figa de esa tía, no, porque no creo que la figa de la tía de Hemingway venga a dirme ahora res. No, ni Hemingway ni ningú, es la bestia contra el ser humà. Ostras, dime tú que competís contra eso. La bestia y el ser humà. I uno ahí, a veure, si te trinca i si t'agarra, al dia siguiente la audiència puja. Buah, pues aires victorino. Claro, la bella i la bestia i el ser humano. No pots competir contra això. Ara, tu dius, jo les falles, vamos, però vamos, el que puga que empate en la meva festa, el que puga que l'empate. Lo que pasa es que tu tens un element a nivell televisiu que jo no me cansaré mai de repetir-ho. No sé per què estic fent este monólogo, però da igual. Saps quin és? Què és el més espectacular de les falles per veure per la tele? A vos ho saps? Correcte. La crema. La crema és una salvatxa. Céntrate en vendre la crema. Saps per què? Perquè jo tinc amics de Madrid que diuen, me quiten per telèfon i... que veran, echaven en mi en Canet. Estáis completamente majarones. Estaba con mis hijos, Boro, y les he dicho, pues ahora sabéis qué, y con unos amigos de fuera. Ahora, dentro de un rato, ¿ves eso? El Chaplin va a pegarle foc. Calla. Y ha costado 200, 300 mil. ¡Calla! ¡Que sí! No, no, ara ho desmunta. No, no, ara li van a pegar foc. I tu t'has sent a casa, no ho has mai, i dius, sí, home, els collons, placs. I tu dius, però home, que li estan pegant foc. Claro, que competís contra... Tu saps això visualment? La crema se convertís en un art tan bonico. La crema, tot el protocolo que porta alrededor, el castell que tires antes, tal. La crema és maravillosa, tia. Entonces, ven lo que tens. Ara hi ha uns nos, diguem-me, estàs majarón, ja t'has que han aparat el cotxe en la cuneta i estan així ara. Sí, senyor, té raboro. Pues ja està. Què vols que te conte? Ja no, mira, que comencen les festes en Benicull.
1: Toma, no me digues.
0: M'escrigueu uno ahir, sí, avui tenen nit de retreta i xaranga de bo i la tribu.
1: Ahí estarà,
0: si vols anar esta nit. I després, pues això, en Gilet, en Benimodo, Rocafort. Tinc pobles nous ja, Benimodo, que es comença, el Caladeig, bueno, Bou n'hi ha en mil puestos, Bunyol, que avui està de moda, Paterna, que té les seues cordades, i després Benicarló, Nules, Borriol... Bueno, gent en Instagram, que està... De Boro.
1: Que estiguen ahí Boro atentos agenda. I a les entrevistes també, que continuï escoltant-les. Vaig a dir-li a Toni
0: que me grave lo de Boro Agenda.
1: Boro Agenda, no. Sí, podríeu fer un off. Pues Boro, mañana más y mejor, sí, bueno. A la misma hora, en Más de Uno Valencia, a partir de las 12:20. Gracias por escucharnos y por estar ahí. Continúa la radio en Onda Cero.

0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Al jacuzzi de sa casa de Cullera han trobat mort un matrimoni irlandès. La Guàrdia Civil ho investiga ja. Què tal? Bona vesprada. Han sigut els dos fills menors d'edat els qui han trobat a la parella sense vida. Anem ja amb l'última hora d'això i de la tomatina de Bunyol, com no. 22.000 persones han participat en

0: guany d'esta batalla de l'estomaques internacional que ha tornat a ser un èxit. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. La Guàrdia Civil investiga les causes de la mort d'un matrimoni irlandès que ha aparegut sense vida al jacuzzi de la casa a la qual es trobaven llogats a Cullera. Van trobar-los els seus fills adolescents que no parlen espanyol i que han hagut de ser atesos pels psicòlegs municipals. Onda Cero La Ribera, Lucía Peris.
1: Els fets van tenir lloc ahir dimarts a la vesprada i fins al lloc es van mobilitzar els serveis d'emergència i agents de la Guàrdia Civil. La parella irlandesa de 45 i 50 anys ha sigut trobada sense vida en el jacuzzi de la casa pels dos fills menors d'edat i els primers indicis apunten a que no es tractaria d'un amor natural. En els cossos no es van trobar signes de violència, però no es descarta que la mort puga ser deguda a drogues per les ferides punxants que presentava la parella. L'equip d'homicidis de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de les investigacions per resoldre els fets i no es descarta que hagi pogut tractar-se d'una mort accidental. En quant als menors, els serveis socials de Cullera els van atendre i estigueren acompanyats d'una psicòloga i una treballadora social del municipi. Ara han passat ja a quedar-se amb tres familiars vinguts d'Irlanda.
0: La Policia Nacional ha detingut tres joves per la seva presumpta implicació a l'agressió sexual comesa el 15 d'agost a Gandia. Tres xics i tres xiques es donaren cita al pis d'un d'ells, que és on hauria tingut lloc els fets. I la Benemèrita ha detingut un home durant les festes patronals de Xiva, a la Foia de Bunyol, per portar amb ell drogues i dos bolígrafs pistola. Els agents van observar l'home llançant una motxilla darrere d'un cotxe en adonar-se de la presència policial. Andreina Pietri.
2: A l'interior de la motxilla van trobar 20 grams de cocaïna, uns 100 grams de haixís, diverses pastilles d'èxtasis, 140 euros en efectiu i un dels bolígrafs pistola carregat amb munició del calibre 22. Durant la detenció, l'home va iniciar un forcejament amb els agents que va provocar lesions a un dels guàrdies civils. Posteriorment, els agents van registrar el vehicle del detingut, on van localitzar un segon bolígraf pistola i més munició. A l'arrestat se li imputen delictes contra la salut pública, tinença il·lícita d'armes i resistència greu a agents de l'autoritat.
0: L'incendi de la Serra Calderona ha sigut donat per controlat, s'ha complert mentrestant un mes del de la Vall d'Uixó, que es manté encara controlat, és a dir, no ha sigut donat encara per extingit de manera definitiva. L'Associació de Silvicultors de la Comunitat calcula que la Serra d'Espadà tardarà 45 anys, 45, a tornar a produir suro de qualitat. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
3: I és que l'incendi ha cremat prop d'un quart de la seva producció total. La situació és molt greu. Adolfo Mirabet, president de l'Associació de Silvicultors de la Comunitat Valenciana.
4: Un tercio y una cuarta parte del aprovechamiento del corcho pues se nos ha quemado. El corcho quemado pues ahora mismo no se puede hacer nada. Hemos de esperar unos años. Es una ceniza que te ahogas, entonces hasta que no pasan 8 o 10 años no puedes entrar a sacar ese corcho. Y el siguiente corcho que sacaríamos se queda delgado, una experiencia que tenemos de otras zonas quemadas de Espadán, y sería a partir de la tercera cosecha. Claro, te arruinas. 10 años primero, 15 y 15, pues vamos a 45 años. Entonces, bueno, pues es un golpe fuerte.
3: En la zona cremada ya había un proyecto de ramadería que no podrá iniciarse. Ahora la por son les pluges torrencials de setembre, encara que confien que els bancals continguen la terra de l'erosió.
0: I al camp, una nova epidèmia als cítrics, la clorosi nervial groga, però les mesures de contenció contra ella varien en cada comunitat autònoma. Per això, a Saja, Alacant demana al Ministeri d'Agricultura un pla estatal que unifique totes aquestes mesures de contenció. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
5: Sí, es un patógeno identificado originalmente en Pakistán que ha entrado en España provocando la pérdida de calidad comercial de los cítricos, especialmente los limones, porque reduce el calibre y genera malformaciones. En este sentido, el presidente de Asaja en Alicante, José Vicente Andreu, ha exigido hoy al Ministerio unidad de acción en las medidas de contención.
6: No puede ser que cada comunidad autónoma tenga un criterio distinto. Necesitamos que se unifique para la erradicación y control de esta enfermedad.
5: Por eso exigen también un marco de compensaciones homogéneo y suficiente en todo el estado que cubra no solo los costes de arranque y destrucción de los árboles afectados, debe cubrir, dice Asaja Alicante, los gastos de replantación y la pérdida de renta durante los años improductivos.
7: Llegan los mejores días del verano para renovar tu casa. Los días sin IVA de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. Precios increíbles solo del 20 de agosto al 1 de septiembre. Conforama.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de

0: qualsevol senyal d'incendi avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: És la 1:55. Demà dijous, ja ho contarem, però demà dijous la Generalitat participarà de la reunió del Govern Central amb les comunitats autònomes, aixa conferència sectorial d'infància i adolescència que abordarà la distribució dels menors migrants que han arribat fins a Ceuta, Andreïna.
2: El president Juan Ferran Pérez Llorca, prèvia a esta reunió, assegura que els centres de menors en la comunitat valenciana estan desbordats en un 200% i que la Generalitat no té la capacitat per a acollir a més persones de les que pot atendre.
3: Que mañana hay una reunión con el gobierno de España y allí se abordará ese problema. Yo lo que describo son hechos, y es que en estos momentos nuestros centros están un 200%, y nuestros centros no están preparados, ni tenemos el personal suficiente para poder atenderles como merecen. Y yo creo, sinceramente, que donde mejor está un menor es con sus padres y con sus familias.
1: I un any més, canviant de tema, un any més, ara sí que sí, Buñol ha tornat a tenyir-se de roig amb la 79a edició de la Tomatina. Prop de 22.000 persones han participat enguany en esta festa que des del 2002 està declarada d'interès turístic internacional. Alejandra.
4: Durant una hora, pels carrers del municipi s'han llançat 50.000 quilos de tomàquets en una cita que cada any atrau a visitants de tot arreu d'Espanya i també de l'estranger. Entre ells, molts s'estrenaven avui en la Tomatina.
5: Típicos vídeos para ver cómo ir preparados y nada, es casi como la guerra. Yo creo que en los vídeos que hemos visto están ahí todos de rojo, así que nada, vamos de primerizos.
6: Primera vez, pero sé que va a ser genial. Que toda mi ropa quede manchada, divertirme mucho.
4: Una afluència de visitants que també es deixa notar fora dels carrers de Buñol. La Tomatina s'ha consolidat com un important reclam turístic per a la província. Maite García, directora executiva d'Osbec, explicava este matí a Más de Uno València com una celebració d'aquestes característiques contribueix a incrementar l'activitat turística.
7: Tenemos una gran representación también todavía de turista nacional, ¿no? O de visitante nacional, que prácticamente estaría en torno al 60% de los asistentes, pero el internacional tiene una pernoctación asociada y viene bien por la motivación de viaje de la Tomatina o bien aprovecha estos días que va a estar en España y aprovecha para hacer este conocimiento, ¿no? De este evento único.
1: I és que l'estiu és diversió i aquesta diversió ha de ser per a totes i per a tots, sense excepció. Per això, l'Associació Espanyola contra el Càncer de València està celebrant esta setmana la 31a edició del seu campament d'estiu per a xiquets i adolescents que han passat o que estan passant per una malaltia oncològica i també per als seus germans i germanes. Més de 60 menors d'entre 7 i 17 anys estan participant, com dèiem, en esta iniciativa que té lloc a l'alberg d'Olocau, a Marines, al Camp de Túria.
4: El campament és completament gratuït i busca oferir als menors un espai en el qual desconnectar de les seues rutines, compartir experiències i gaudir de l'estiu en un entorn adaptat a les seues necessitats. Purificación Aguilar és la responsable de la voluntariat.
8: El campamento es una alternativa de ocio y de respiro familiar para las familias de niños afectados por enfermedad oncológica y los hermanos, para poder ofrecer un espacio de ocio que nada tiene que ver con el entorno hospitalario en el que los niños se relacionen, se socialicen y jueguen y sean un niño más, como puede ser lo normal en cualquier niño.
4: Els participants estan acompanyats en tot moment per monitors voluntaris i professionals especialitzats. A més, disponen de servici sanitari permanent, suport psicològic i fisioterapèutic i menús preparats per una nutricionista d'una associació.
1: I jornada grisa la que estem tenint avui dimecres a molts punts del territori, encara que s'espera que els núvols donen pas a una vesprada que serà, en principi, més assolellada. Arribem a les 2. Molt bona vesprada.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
10: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. 28 días ha tardado Pedro Sánchez en solicitar su comparecencia en el Congreso y lo primero que va a tener que explicar es precisamente eso. ¿Por qué no lo ha considerado necesario antes? ¿Por qué ha tardado tanto? Y a partir de esta primera aclaración, todo lo demás que a día de hoy sigue sin explicarse. Para que podamos entender qué pasó realmente en los días previos y qué fue lo que pasó después. Para que explique por qué no sabemos cuántos migrantes siguen en Ceuta. ¿Por qué 28 días después continúa tanta gente sin identificar? ¿Por qué el gobierno no es capaz, no ya de dar una cifra exacta, sino al menos